0: Evidentemente esos partidos en Son Bibiloni cerrados con el filial, que eso sí, yo no lo cuento.
1: Tenemos ese recuerdo, ¿no?, de todos los veranos con, sí, con ese trofeo tan tan original, tan distinto, ese saco bronceado. Sí, era un clásico y bueno, este verano no se ha podido dar. Pero es un recuerdo que tenemos aquí en la isla muy, muy mítico.
0: Sí, vamos a preguntarle al presidente del Poblense, Miquel Molondro. Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
0: Claro, empieza una etapa nueva, una etapa post-Óscar Troya con Robles. Y cuéntanos un poco, ¿cómo está este Poblense hasta el momento? ¿Cómo ha sido la pretemporada y cómo llegáis a este trofeo?
2: Bueno, en primer lugar, agradecer a Óscar Troya todos aquests anys que ha estat amb nosaltres. Ara en guany han decidit en el Senyor Selectiu Balears, però sí que agradecer tota aquesta gran feina que va fer aquí. I avui se presenta aquí un Atlètic Balears Poblense. En som orgullosos dels jugadors nostres, l'entrenador nou.
0: Claro.
2: I també agraïm aquests jugadors que han jugat amb nosaltres, els temps que han jugat, i que sí que van fer molt bé, i per això se mereixen una nova oportunitat i anar allà on ells volen.
0: Lo que pasa es que no sé si esperabais que fuesen 4 jugadores.
2: No, bé, en el principi sempre t'impacta una mica, però bé, nosaltres tenim molt d'anys ja de futbol, estem veient quan ve un entrenador holandès en el Barcelona, quan ve un entrenador alemany en el Madrid, o alemanys, van a los conegut, no estàs d'oïe. Sí, que se n'ha anat a les petites, ja hi havia en Nofre i qualcun d'ells que ja havien estat en contacte amb l'equip Balears, ho sabíem, i bé, el fet de dir no, Oscar, claro, ell dona més així, però cap problema, perquè el Poblense nosaltres tenim la capacitat de poder fitxar, la tranquil·litat, no?, de tots aquests anys, perquè jo soc un president que no me posa nerviós. Si no vol jugar, el nostre ha d'anar allà on vulgui. I sempre li dic a tots els entrenadors, en Óscar Troya, durant 10 anys, Óscar, tranquilo, ja tenim 11, quan tenim ja podem jugar.
1: Presi, te lo pregunto como cualquier aficionado que más de uno le he escuchado yo preguntarlo y comentarlo. ¿Por qué no es contra el Mallorca este trofeo?
2: Enguany hi havia una planificació que no se comptava en el trofeu d'agricultura. Pensant dia 15, que és aquesta setmana, ara ja comença la lliga de la divisió i tot tenia un poquet precipitat. Mallorca ha decidit no venir, agrair-li tots aquests anys que ha vingut i Mostat, que és el millor equip que podria venir, evidentment, per això va dir Balears.
0: Era un acuerdo verbal el hecho de que viniesen los cada pretemporada, quiero decir, no había nada por escrito. Y luego la otra, el Mallorca le ha ofrecido al Poblense hacer ese partido amistoso empezada la temporada.
2: Sí, bé, no, a Mallorca no tenim res mai firmat. La bona relació que de molts anys sempre ha tingut Mallorca amb el Poblense. Mira que ara els propietaris són uns americans, no? Però sí que la gent que fa feina sempre han tingut molt bona relació amb ells i de mutu acord de demanar si poden venir o no poden venir en Guaymo. Bé, vàrem estar parlant si a lo millor dins de setembre o octubre a lo millor hi hagués qualque possibilitat, però bueno, tampoc no té encara el calendari i millor que se passi ara la pretemporada, vàrem definir, vàrem xerrar amb el Balears i agraïts a tots.
0: Pues ojalá que sea todo un éxito este trofeu de agricultura. Y nada, sobre todo pues que va a ser bonito volver a ver a Óscar Troya, a estos jugadores que de todas maneras en Liga también van a volver a pisarse Poble, entendemos, y